0: cocina integrada.
1: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
3: Atención. Este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
4: Hi ha notícies que només són possibles gràcies a tu.
5: La cadena se revalida su liderazgo.
4: Segons l'últim EGM,
5: esta ràdio la SER,
4: Ràdio Ontinyent Cadena SER i los 40 Ontinyent són les emissores líders a la Vall d'Albaida.
5: Sigue siendo líder en información, deporte y entretenimiento.
4: Amb més de 18.000 oients diaris.
5: 18.000 oients diaris.
4: Gràcies per triar-nos per informar-te, acompanyar-te i explicar el que passa més a prop de tu.
6: Molta activitat a la Vall d'Albaida.
7: Temps estable i temperatures en lleugera sensació a Ontinyent.
8: Els municipis de la nostra comarca.
4: Radio Ontinyent Cadena SER.
9: Son bones notícies.
4: Un equip líder.
5: Una vez más, muchísimas gracias.
10: Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena SER. Vibramos con el Mundial.
1: Radio Ontinyent.
11: Cadena SER. El poder de la conversación.